0: Anda ya. Mucha música. Ontinyent 95.3. Corre, corre.
1: Esta setmana tens una cita imprescindible a Ontinyent. Del 15 al 10 de maig arriba una nova edició de la Fira de Tendes, Tapes i Rock, que celebra ja la seua 13a convocatòria amb el millor ambient, comerç local, gastronomia i música en directe al recinte firal. I a Ràdio Ontinyent Cadena Ser ho viurem en directe. Eixirem al carrer amb programes especials plens d'entrevistes i tot el que està passant en cada moment. A punta dels horaris. Divendres a les 7:20 de la vesprada. Dissabte a la una del migdia. No et perdes res d'una de les cites més esperades de l'any, amb el patrocini de la Regidoria de Promoció Econòmica de l'Ajuntament d'Ontinyent, ciutat d'atracció.
0: Más de 5 millones ya nos siguen en redes sociales. Completa tu experiencia a los 40 siguiéndonos en YouTube, X, WhatsApp, Instagram y TikTok. Los 40. 40. Todos los éxitos. Ontinyent 95.3.

0: vino de España.
1: Me tienes contenta. Estamos cansados de que cada vez nos subas más el precio del seguro.
2: Pues nosotros nos vamos a la Mutua. ¿Contento?
3: Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
1: Vente a la Mutua y todos contentos.
3: Condiciones en Mutua.es. Ontinyent 95.3.
4: Corre, corre. Esta setmana tens una cita imprescindible a Ontinyent. Del 15 al 10 de maig arriba una nova edició de la Fira de Tendes, Tapes i Rock, que celebra ja la seua 13a convocatòria amb el millor ambient, comerç local, gastronomia i música en directe al recinte firal. I a Ràdio Ontinyent Cadena Ser ho viurem en directe. Eixirem al carrer amb programes especials plens d'entrevistes i tot el que està passant en cada moment. A punta dels horaris, divendres a les 7:20 de la vesprada, dissabte a la una del migdia. No et perdes res d'una de les cites més esperades de l'any, amb el patrocini de la Regidoria de Promoció Econòmica de l'Ajuntament d'Ontinyent, ciutat d'atracció.
3: Más de 5 millones ya nos siguen en redes sociales. Completa tu experiencia a los 40 siguiéndonos en YouTube, X, WhatsApp, Instagram y TikTok. Los 40. 40. Todos los éxitos. Ontinyent 95.3.